0: Malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... Segueix tenint les mateixes idees que van.
1: Red Globe. News for your class, not for your country.
2: Come, you masters of war. Here they build the big guns.